0: Avisan també, no col·lacte lluny, que ningú s'avassi, que la innan, ni m'agradi, ni ni a l'hospital, no gira ni catri, no mundial i rungan, un pedall, un guiam, un i tu no batal.
1: Samtang dili pa maulian o mabalikan sa panimot ang